0: extranjeros, 2 de cada 3. Por primera vez se alcanzan los 22, por primera vez se alcanzan e incluso se superan los 22.400.000 afiliaciones en el país. La mayor parte del empleo se crea en hostelería y en comercio por el inicio de la campaña turística de verano. En cuanto al paro, este descendió en 28.873 personas, bajó en todos los sectores económicos, menos en el colectivo sin empleo anterior, donde subió. Bajó el paro en 11 comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía, y subió en 6, encabezadas por Murcia.
1: Y Exteriores ha vuelto a actualizar el número de españoles afectados por el doble terremoto de Venezuela. 27 han perdido la vida, 137 permanecen desaparecidos y 11 están localizados, pero aún bajo los escombros. Y hasta ahora seguimos pendientes de la evolución de los incendios activos en nuestro país, en el que afecta al Parque Natural de Despeñaperros, en Jaén, que obligó a desalojar anoche a 200 personas. Se han incorporado ya los medios aéreos. Los incendios que afectan a la provincia de Huesca, en Leciñena y La Fueva, evolucionan de forma favorable. Son las 10:03, 9:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: ¿Qué tal están? Bon dia. La turba va baixar en 2.445 persones al mes de juny a la Comunitat Valenciana en relació al mes anterior, fins als 281.651 aturats, segons dades que ha fet públiques avui el Ministeri de Treball. Amb aquesta baixada de juny s'acumulen ja 5 mesos consecutius de descensos en la desocupació al nostre territori. El nombre total d'aturats és la xifra més baixa en un mes de juny des de 2008. Els contem també que un incendi declarat a Elx, a la província d'Alacant, ha obligat a evacuar este dimecres un edifici i a rescatar a 2 persones. A més, el Consorci Provincial de Bombers van tindre que atendre a 3 gossos, als quals es va subministrar aire, però un d'ells finalment va morir. També efectius del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant han rescatat a un home de 50 anys atrapat en el seu vehicle tractor després de volcar a l'altura de la localitat alacantina de Callosa del Segura i caure a una séquia. L'incident va tindre lloc a nit en el barri de Sant José, a l'altura del camí del Tallamar. I la Guàrdia Civil del Campello ha detingut a un home de 32 anys com a presumpte responsable d'un accident de trànsit en el qual va resultar ferida de gravetat una alumna d'una autoescola que circulava en una motocicleta en pràctiques. La col·lisió en un avançament temerari es va produir en la Nacional 332 al seu pas per esta localitat. Per el Campello i el detingut es va donar a la fugida sense auxiliar a la víctima. En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana tindrà avui cels nuvolosos. No es descarten precipitacions febles en el terç nord d'Alacant i en l'extrem sud de València en la primera meitat del dia.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. A aquestes hores està en marxa la comissió d'investigació sobre les adjudicacions d'habitatges de protecció pública d'Alacant en les Corts. Ha arrencat este matí amb crítiques de PSPB i Compromís per no citar ni a l'alcalde d'Alacant, el popular Lluís Barcala, ni a altres càrrecs actuals de l'Ajuntament relacionats amb la polèmica per aquestes adjudicacions del residencial Els Naus. PP i Vox han assegurat que citaran a compareixer a Barcala quan arribi el seu moment. Els contem també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha conclòs 17 obres d'emergència executades per a reparar els danys ocasionats per la Dana. Després d'un any i mig de treball, acaben unes actuacions que, a més de recuperar els llits i les infraestructures danyades, han permès reforçar la resiliència del domini públic hidràulic i millorar la resposta enfront de futures inundacions. I parlant de la Dana, l'Ajuntament de Paiporta, una de les localitats, recordem, més afectades per la riuada, ha dut a terme una nova prova d'un sistema de megafonia per a emergències. Una actuació que forma part del procés d'anàlisi de diferents tecnologies amb el qual el consistori determinarà la solució més adequada per a reforçar els sistemes municipals d'avís a la població. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han detingut a Torrent a un home de 30 anys com a presumpte autor dels delictes de detenció il·legal i amenaces greus després de suposadament mantindre retingudes a dues persones en el seu domicili en contra de la seva voluntat i amenaçar-les de mort. Una de les víctimes va resultar lesionada de gravetat en intentar escapar de l'habitatge des d'un segon pis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Castellón.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Baixa l'atur en el mes de juny a la Comunitat Valenciana, però augmenten els problemes de salut mental entre els treballadors. Bona vesprada. La càrrega laboral és la principal causa en problemes d'estrès i depressió. En seguida els contem tot a l'àmbit laboral, junt a altres temes que avui també són notícia així a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Com es deia, l'atur registrat al juny en la Comunitat Valenciana va baixar en 2.445 persones, quedant-se la xifra total d'aturats en 281.000. Núria Moreno.
3: S'acumulen 5 mesos de descensos, una tendència que agrada als sindicats, encara que posen l'accent en la qualitat de l'ocupació generada. Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT, i Manuela Pascual, secretària de Formació de Comissions Obreres.
4: No podemos seguir dependiendo, como muestran los datos, de un entorno, de un mercado laboral que está muy centrado en periodos determinados como el periodo estival, ¿no? Donde ha disminuido el desempleo fundamentalmente en la provincia de Alicante y casi todo en el sector servicios. Necesitamos y exigimos que la Generalitat Valenciana invierta más en políticas activas de empleo, en el Labora, para no depender solo de los fondos estatales.
5: Les empreses, per a ser competitives, també ho són, incrementant el salari de les seues persones treballadores i reduint les llargues jornades de treball, i que la nostra economia del País València té que estar molt més diversificada i no solament centrada majorment en el nostre sector dels serveis, fonamentalment en hostaleria i turisme.
3: Per sector, l'atur va baixar sobretot en serveis, indústria, i va pujar en construcció i agricultura. Es van signar 152.000 contractes, la meitat temporals. Immaculada García, secretària general de la CEP, diu que caldrà estar pendent de l'evolució els pròxims mesos.
6: Seguirá condicionada por un contexto marcado por la elevada incertidumbre y el incremento de costes. Un contexto que exige favorecer las condiciones de competitividad de las empresas mediante un marco regulatorio estable y predecible que favorezca la inversión y el crecimiento.
3: Valoració positiva des del govern valencià. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destaca la bona evolució del mercat laboral en la comunitat.
7: Uno de cada tres autónomos que se crean en España se están creando en la Comunidad Valenciana. Uno de cada dos jóvenes que encuentra un trabajo en España lo está encontrando en la Comunidad Valenciana, y somos la comunidad que también más empleo encuentra para las mujeres. Por lo tanto, yo creo que algo se están haciendo bien las cosas.
2: Y un estudi de UGT, la Generalitat i la Universitat de València confirma que la càrrega laboral influeix sobre la salut mental. El 50% dels treballadors afirma vore's afectat negativament a dia d'avui. Ramon Pérez.
8: I això explica, esta investigació pot conduir a estrès, depressió o fins i tot ictus o infart. Adrián Todolí, catedràtic de Dret del Treball, recorda a les empreses que cal que mesuren i controlen la seva càrrega de treball.
9: Cada vez hay más personas enfermas. Yo creo que ahí es donde se debe establecer el foco de por qué hay más personas enfermas en materia de salud mental. Realmente esto se convierte en el riesgo psicosocial más grande que existe, el más prevalente. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo muy recientes que obliga a las empresas a medir la carga de trabajo.
8: Els sindicats insten els treballadors a exigir a les seues empreses este control sobre la càrrega laboral, i la Generalitat assegura estar-ne vigilant. Marisa Baena, UGT, Maria Lurueña, directora general de Treball.
10: La evaluación de riesgos es una de las herramientas más importantes a la hora de establecer si un puesto de trabajo tiene sobrecarga laboral o no.
11: Con la normativa que tenemos actualmente en vigor, sí que tenemos un marco completo de normativa de seguridad y salud para hablar de todo esto y dar una respuesta sólida al tema tan preocupante, claro.
2: Més de 167.000 persones migrants de la Comunitat Valenciana han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària impulsat pel govern central. La Comunitat Valenciana s'ha convertit en la tercera autonomia amb més peticions, només per darrere de Catalunya i de Madrid. Andreïna Pietri.
12: El procés, no obstant això, ha sigut recorregut pel govern valencià, que ha mostrat el seu rebuig a la mesura i ha decidit impugnar-lo, en considerar que genera un efecte d'atracció de persones migrants i que suposa una càrrega addicional per als serveis públics.
2: I avui han començat les compareixences en la comissió d'investigació oberta a les Corts després de l'escàndol de les VPOs d'Alacant. No ho ha fet amb els membres de l'actual govern municipal del Partit Popular, sinó amb integrants del govern anterior d'Esquerra, Ramon.
8: Entre ells, Miguel Ángel Pavón, exvice ser alcalde i exregidor d'Urbanisme per Esquerra Unida. Ha assegurat que ells només van preparar la venda de la parcel·la a la promotora i que l'operació va tancar-la el PP.
13: Las irregularidades que parece que hay, todas se producen a partir de que el Partido Popular pues reactiva el expediente. Y no parece que esto finalmente haya sido una promoción de vivienda pública. Parece que haya sido otra cosa. O sea, ese expediente no hubiera seguido adelante con el tripartito de izquierdas, con toda seguridad.
8: Partit Socialista i Compromís han criticat que s'hagi citat a declarar a membres de l'anterior govern municipal i no de l'actual, mentre el PP ha tornat a defensar la gestió de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Alacant.
2: I la secretària general del PSPB i ministra de Ciència, Diana Morant, ha presentat oficialment la seva candidatura per a les primàries del seu partit, de les quals eixirà el candidat a la presidència de la Generalitat.
3: Diu Morant que encara continuarà com a ministra perquè se sent útil, que hi ha una oportunitat real de canvi i ha descartat un sorpasso per part de Compromís.
14: Descartamos la posibilidad de un sorpaso con todo el respeto a la otra formación política que creo que vive también un muy buen momento, Compromís, que creo que tiene una oportunidad real también de ser una gran fuerza aglutinadora de voto que no se tiene que quedar en casa. Seguro que nos vamos a unir cuando tengamos que conformar un gobierno. Esta tierra necesita un cambio y quien va a liderar ese cambio es el Partido Socialista.
2: Y el Partido Popular, per la seva banda, de la provincia de València, ha presentat una campanya per a denunciar el deteriorament del Servei de Rodalies de Renfe. Els populars asseguren que els usuaris pateixen diàriament retards, cancel·lacions i incidències.
12: Amb aquesta iniciativa, el PP reclamarà al govern d'Espanya les inversions que considera necessàries per a modernitzar la xarxa ferroviària i garantir un bon servei. El president provincial és Vicent Mompó.
15: En definitiva, això que està passant és que la gent està deixant de confiar en les rodalies. El que està passant és que la gent està tornant a utilitzar els vehicles. I quan utilitzem els vehicles és que n'hi ha col·lapsos a l'entrada de València, n'hi ha embossos, també hi ha més contaminació i està afectant a moltíssima gent perquè no sap a quina hora arribarà el tren.
2: En pàgina de successos, l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a penes de més de 13 anys de presó a un home i a una dona que van matar a un company de pis. Després d'esquartelar-lo i van cremar el cadàver, es quedaren amb els seus diners i també amb la seva vivenda. I a Alacant, la Policia Nacional també ha desmantellat un pis pastera i ha detingut el seu gerent, una dona de 56 anys que usava l'habitatge per acollir migrants en situació irregular a canvi de diners. A més, el pis estava en condicions infrahumanes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
16: El piso ubicado en la zona norte de la capital había servido anteriormente para este fin porque esta mujer ya fue detenida en 2024 por albergar a 8 migrantes en situación irregular. Tras denuncias de los vecinos por ruido, los agentes han procedido al registro y además del estado de insalubridad de la vivienda han encontrado allí a un varón en situación irregular que ha sido arrestado por infracción a la ley de extranjería. Por su parte, la mujer finalmente ha sido detenida por favorecer la migración ilegal, por amenazas a los agentes y por infringir la citada ley, puesto que tampoco tiene documentación.
2: I la Policia Nacional ha detingut a Osca, l'home denunciat a Sagunt per presumptes maltractaments i per la sostracció de la seva filla d'11 mesos, segons Sergi Beltrán.
17: La investigació es va iniciar després que la mare acudir al passat 26 de juny a la comissaria de Sagunt per a denunciar que la seva exparella s'havia emportat a la menor sense la seva autorització. Els agents van localitzar a tots dos en un establiment d'hostaleria de la localitat d'Osca de Riglos i després de les diligències policials, la bebè va ser entregada a la seva mare. El detingut de 37 anys i veí d'una localitat de Terol no té antecedents penals i ja ha passat a disposició judicial.
2: També agents de la Policia Nacional han detingut a Torre a un home de 30 anys com a presumpte autor de delictes de detenció il·legal i amenaces greus després de suposadament mantindre retingudes a dues persones en el seu domicili en contra de la seva voluntat i amenaçar-les de mort. Una de les víctimes va resultar lesionada de gravetat en intentar escapar de l'habitatge des d'un segon pis. I la Guàrdia Civil del Campello, Alacant, també ha detingut a un home com a presumpte responsable d'un accident de trànsit en el qual va resultar ferida de gravetat una alumna d'una autoescola que circulava en una motocicleta en pràctiques. La coalició, la...